I amb cent tope camiló per no revenes l'arme al familio i li al venes a la urb que els hi ha ell. Set grafino for la cita ne retrovos si an ham. Cae la coron e varmigos del camen la granda flam.